0: babam, babam, babam, babam, babam.
1: Los bre, bre, bre de Tropicana. Ho, ho, ho.